láthhar gatas a bluscar ag Marks and Spencers ar bhhar lei na garbah plathlaí bat le a seamatí carne agóda go móda cuaúda a na gal gaiide.